0: Bona vesprada. L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ha denunciat avui dijous que el missatge és alert que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va enviar als telèfons mòbils a nit a les 10 i 8 de la nit. Va arribar molt tard, segons ells. Una vegada més, diu, no va servir per evitar el perill. La qual cosa, diuen des d'esta associació, que és imperdonable. Una associació que considera més una greu irresponsabilitat que la Generalitat Valenciana no suspenguera ahir per la vesprada l'activitat laboral, la qual cosa va posar en perill, diuen, a moltes persones en els seus desplaçaments de retorn a casa. Al respecte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha eixit al pas d'aquestes crítiques i ha dit que la població estava avisada, fins i tot de forma molt conscient.
1: Un alert no s'envia para avisar de que va a llover. Los días antes surgen ya los avisos en base a la información que remite AEMET. En el caso de la Comunidad Valenciana llevamos un aviso por alerta naranja, no por alerta roja, y que se habían hecho todos los avisos correspondientes, se habían facilitado toda la información a los municipios.
0: Per cert, que les incidències en la xarxa de Metro València a causa d'aquestes pluges se centren en les línies 1 i 2 i encara que la circulació es manté al metre i al tramvia, persisteixen algunes alteracions en la regularitat, els retards i supressions puntuals. Entre les principals afeccions assenyalen problemes de comunicacions, avaries, incidències en desviaments de la xarxa de tramvia i passos a nivell amb barreres avariades.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Vive un verano con todo su sabor, el de Horchata Mercader. Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
1: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
2: Glasol, el sabor del helado.
3: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
4: La 1:21, vamos a ver qué tal, qué nos cuenta Boro Peiró en este jueves 17. Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Hostia, que estamos aquí, ¿eh? Después, qué tormentona noche.
4: Sí, sí.
5: Mos pillan la radio.
4: Hay molta gent que va dir, quina mascleta nocturna, ¿no? Collín, sí que pegava força.
5: Mos pillan la radio, estava la Feira Major i estava Carmen, estava Paula, estava Vega i estava Anabel, claro. Nosotros estábamos frente al directo por Instagram, un éxito de programa maravilloso, cuando la gente conecta y claro, de repente, ya para que a las 8 y media, la gente diría, cuidado al tornar, aneu a espai, no sé qué, yo no enteraba de res, del estudio, claro, cuando dijeron del estudio, madre de Dios, del amor hermoso, qué barbaridad.
4: Sí.
5: Pero bueno, estoy muy chulo, estoy muy, muy personal, muy de una entrevista de la corta a Carmen, muy propera, ¿no? Muy de conèixer Carmen quan coneixia l'acord, l'acord quan coneixia Carmen. Estic curiós, estic molt bonic. La gent ho passa molt bé. No s'ho ha fet mai, que tres de l'acord, que tot té una història. No és que les agarrarem perquè sí, foren les 13 entrevistes, les 12 entrevistes que fou Carmen en el mes de juliol, la que més visualitzacions tinguera, la que més la tinguera i la que més comentaris tinguera. Entonces, uh-huh. Quedarem d'acord que les tres que més tingueren acudirien a... Estigui divertit, estigui bonic. Uh-huh. I ara, per res, ahir se suspenia el congrés, sí. On estaven aquests punys pues, tan calents, i és així, que en realitat el de canviar la denominació de Fallera Major de València per Representació Major de València, o Representació Major de València, i canviar el concurs també, entre altres coses, que desaparegui el termín de concurs, o deixar el concurs de llibrets que organitza el ratpenat i tal, bueno, i més coses que se van a votar avui. Concretament, ahir se parava per aquesta alerta,
4: sí,
5: però avui ja torna.
4: Però avui se reprèn. Uh-huh.
5: Sí, avui torna ja al Congrés i veurem aquestes coses al final de la història. Jo és que estic últimament molt analitzo, intento mirar més allà de, no? No sé si són bones o males que se donen tant de bombo i tant de protagonisme, perquè al final de la història que parlen d'un que siga pa bé, no? Uh-huh. Ojo, claro. Entonces no sé jo si al final és fer rebord. Jo estic convençut que vaig dir que no. Ui! Uy, yo estoy convencido de decir que no. Pues como el otro día también, en el pleno, pues se proposaba el pleno de Junta llegaba una falla que en el pleno famoso de la ofrenda, pues proposaba mejorar el tema de ofrenda. Claro, aquel pleno extraordinario sobre la ofrenda no aplega per un problema informàtic, tot el que demanava esta falla i tal i qual, entonces al final no se pogué, tots els presidents que anaven a votar no podien tenir aquesta informació. Sí que digue, pues bueno, han tingut un problema informàtic, etc. Torna-ho a elevar al pleno, torna-ho a portar al pleno per el xiste d'entrar perquè el pleno ho vote i del pleno se debe a l'assemblea. Lo que proposava en este cas era lo de, ja t'ho conté, lo de que el 17 i 18 no se feren mascletades en la plaça d'Ajuntament de març, el 17 a les... Es començar, i així no poder avançar l'ofrenda, que l'ofrenda pogués començar a les 12 un dia i a les 12 l'altre, ¿vale? Sempre començar a 3 i mitja, que és l'hora màxim que la policia te dona per a poder desalojar la plaça. No sé com van prendre, perquè sempre que no van prendre només acabar la mascleta, perquè n'hi ha que desalojar la plaça, evidentment. Mm-hmm. Entonces, per seguretat, impossible. I aquesta proposta se vota en 0, no s'aprova, 0 votos a favor, 0. Jo no dic que sigui un aviso a navegantes, jo respecte mogolló tot el que passa en l'assemblea, això ho tinc clar, que no és un aviso a navegantes, però a tots aquells que volen i pensen, ja t'ho conté, no? I ho repetiré les vegades que facin falta, perquè és que porto ja moltes setmanes parlant d'això, com alguns,

0: també barreja la possibilitat de dir que isquen les mascletes de la plaça de l'Ajuntament. Algunes, per a poder disfrutar-ho en els barris. És impossible, no és inviable, l'agarres i la trau. La masqueta del DSA no se paga i els diners se tiren en tal. No té ningú sentit, ni peus ni cap, ningú sentit. Perquè la marxa de l'Ajuntament és la plaça de l'Ajuntament. No me canso de repetir-ho. Però per tots aquests il·luminats que venen a ensenyar-nos de falles i a ensenyar-nos de mascletes i a ensenyar-nos d'actes, va por ustedes. Zero votos. A la que toques, zero. Yeah. ¿Vale? El pleno, per a que se eleve l'assemblea i veuràs, zero. No tinc res en contra d'aquesta falla, ni muchísimo menos. Però una votació, quan tu tires una cosa a votar, o guanyes o perds. Això està més clar que l'aigua. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, les masquetades de la plaça d'Ajuntament són mucho más. ¿Vale? Muchísimo más. I ja està. I ja està, pues, Congreso Fallero. Pues estarem pendents del Congrés Faller i a veure que mos conten per allí i que se vota i que... Perquè primer el que proposa defen i després els altres poden també o contrarrestar i dir-li, pues jo a favor i en contra, se pot opinar, va, en cada una de les esmenes, ¿vale? Això perquè ho sàpiga la gent. I després n'hi ha actes. Mira, Nules comença avui, algo que és molt, molt, que tu la coneixes, la Fira de Ramaderia i Màquines Agrícoles, superfamosa, sí. Porta no sé quants milions d'anys ja. Pues avui comença i sa Fira de Nules. En altura n'hi ha bous, Tardeo del Beato, i disfraços en Beniarjó, concurs de balcons i fachades i presentació dels festers. O sigui, en Beniarjó pràcticament comença avui. I sopar del mantó de Manila.
1: Ai, que xulo això.
0: Tu tens mantó de Manila?
1: Jo sí, n'hi tinc varios. Sí. És que en el meu poble també, antes, quan era la cabalgata, les xiques eixíem en el camió de l'Ajuntament en el mantó de Manila i en el sombrero de cordobesa.
0: Ara
1: ja s'ha perdut, és una llàstima.
0: Mm,
1: claro, ja. Van canviant les modes o el que siga. Sí.
0: Peñíscola, que també acaba avui. Xocs infantils, actuacions del grup Germans Carton, Desfile de la Reina i Fox de Fi de Festes, ja. Uh-huh. Sedavila, Antala Murta i Tributo Ama. En Redovan hi ha Baquetes i Bous també. I en la Vilavella, i en Caudiel, en Altura i en Algar del Palanche també n'hi ha. I després en Vallanca, jo faltaria que no parlem de Vallanca, tu.
1: Ai, Vallanca.
0: Tenen laudes, missa, professor i l'orquestra Master Show.
1: Quin descobriment. Uh-huh.
0: El septenari que estan fent allí els amics de Vallanca, que és una barbaritat. I ja, pues, nosaltres preparant el viatge, clar. Demà tenen Nuevo Centro, que acollís una exposició també del Gremi d'Artistes Faller, que això ho contarem demà, però... Ahí estaven els fallers majors inaugurant-la i demés, i després demà ja, pues, barco. Uh-huh. Continuen les proves en els candidats, evidentment. I això és, que no se parli del xurat, està bé, que no se parli d'elles, està bé. Clar. Que no sàpiguen que estan fent en elles de categoria internacional.
1: Que estan fent la seva
0: perquè
1: feina.
0: Perquè el xurat està treballant i està fent el seu ritme i tal. Quan volen, pues, ja convoquen a la premsa i anem per allà i informem. Però mentrestant, pues, que el xurat vaig a treballar un poquet a poquet en elles i vaig a, pues, fent les proves pertinents i demés. I el dissabte... Uh-huh. Pues a les 6 de la vespre és quan s'embarca i ja tornarem el dilluns sobre el de 8 o les 9 del matí, tornarem així, o sigui que plega la ràdio.
1: Ja m'ho contaràs.
0: Si espera això. Hi ha un problema que és la desesperació de ostres, ja està així la feina major i l'acord, les graves, tal, i apostica, la foto en el Capital Barco, tal, no sé què, vas a penjar-la correguent, per què? Perquè aplica un moment que te quedes en cobertura.
1: Clar. Una vegada al barco se'n va cap
0: estar,
1: a dins.
0: Claro, no saps... Entonces intentes correguent dir, vale, tal. I després sí que és veritat que quan mires el mòbil i tens cobertura és que ja estàs proper de terra altra vegada.
1: Claro.
0: I jo dius, mira, ja estem aplegant. Però clar, tens que anar correguent perquè dius, vaig a pensar lo màxim possible, però almenys l'aplegar i dir, ja salimos. I
1: claro.
0: Entonces a partir d'allà ja plegarem.
1: Pues sí, per cert, Boros, has que he descobert un lloc per esmorzar ideal. És que hem anat a dinar, hem anat a sopar i de tardeo, però és que a Jardines de Vaca i a Mascamarena també tenim que anar a esmorzar.
0: Pues ja està,
1: que n'hi ha superbon rotllo, la terrassa, els esmorzars, que són un altre nivell, eh? Aixina que proper de València...
0: Demà les 10 allí.
1: Demà les 10 allí, perfecte per escapar-nos un ratet a Jardins de Vaca i a Jardines de Vaca i a Mascamarena. Demà mos veiem allí per esmorzar i després ja els contarem als oients com ha quedat. Gràcies, Boro. Adéu. Gràcies també a vostès per haver estat ahí a l'altre costat, per haver elegit Onda Cero. Es queden ara amb esports i després amb informatius. Que tinguem molt bona vesprada. Adéu.
2: Más de uno València. Onda Cero.
3: Hoy venía pensando en que se debió suspender mucho antes. Sí, hablo del Levante Athletic Club en el Ciutat de València. La Liga mantuvo la disputa del encuentro hasta 5 minutos antes de su comienzo. Todo y a pesar de que durante todo el día estuvimos en un aviso naranja

La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent es creix.

0: i ser en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Torna a poc a poc la normalitat en les zones afectades pel temporal de pluja torrencial. Bona vesprada. La zona zero de la Dana, una de les més afectades, va reviure la nit el malson que patiren en 2024. L'enviament de les alert, i si es va fer en temps i forma, torna a centrar la polèmica. En seguida, els ho contem. També continua activa, recorden, l'alerta taronja. Ampliem esta informació al control tècnic. Està Isaac Sancho. Comencem. La província de València comença, com els dèiem, a recuperar la normalitat després d'unes pluges torrencials acompanyades de llamps, ràfegues de vent de 100 km per hora i inundacions locals. I amb 774 incidències registrades i 1.000 telefonades al 112, segons Emergències de la Generalitat. Núria Moreno.
3: Una tempesta que va descarregar amb força la ciutat de València i la seva àrea metropolitana, l'Horta Nord i Sud, Camp de Túria i part de la Ribera Alta. No ha deixat ferits ni danys materials greus, sí caigudes de branques i arbres, inundacions de baixos i passos subterranis i incidències en la xarxa de transport, arribant a mobilitzar el Consorci Provincial de Bombers de València els 25 serveis. El diluvi era tal que es va haver d'interrompre la circulació de metro en alguns punts i es van desviar fins a 12 vols. A esta hora ha recuperat la seva activitat a l'aeroport, totes les línies de metro i tramvia de Metro València estan en funcionament, també les de Rodalies, i en 13 municipis de València i Alacant s'han suspès avui les classes.
2: El temporal d'este dimecres es va viure amb nerviosisme i por en els municipis que van resultar afectats per la Dana i en els que també es van registrar algunes incidències. Amparo Sánchez.
4: A Torrent les pluges han deixat algun pas subterrani i garatges negats. El DAI ha pogut comprovar l'efectivitat de les obres realitzades per a reduir el cabal del barranc de la Saleta. El seu alcalde, Guillermo Luján, reconeix que hi havia temor per la intensitat de les pluges.
5: Nos ha permitido avanzar en un poco de tranquilidad en el que no se desborde la zona urbana del agua del barranco de Saleta a las viviendas. Que se avance en tranquilidad y por tanto es un pasito. Nos ha aliviado de efectos complementarios, pero es verdad que llovió mucho y había afectaciones en bajos, pero la obra estructural, la zona urbana, nos ha mejorado.
4: A Catarroja este matí han anat recuperant la normalitat després que s'acumularà aigua per damunt de les voreres en les zones més baixes, segons ha confirmat l'alcaldessa Lorena Silvent, i en zones com el barri de les Barraques l'aigua va entrar en algunes vivendes, tal com destaca el president de l'entitat veïnal, Antoni Morellal. S'escoltem.
6: Hizo que se concentrara una gran cantidad de agua en una hora superando los 40 litros, que hay algunos puntos que todavía se están haciendo tareas de limpieza.
7: Como no, en calle Pelayo, fatal. El barranco pues hasta arriba, encima pasan coches, entra agua sucia en la casa de la gente, entonces la gente está con miedo, está preocupada y está pues enfadada de que cada vez que llueva pase lo mismo.
4: Des dels comitès locals de emergència i reconstrucció, la seva portaveu Ruth Moyano afirma que ha quedat demostrat que els recursos no s'han destinat la protecció dels ciutadans.
8: Han anat a parar a que se recupere tot el teixit econòmic de les grans empreses, perquè així n'estàvem ahir, clavegueram que no podien absorbir l'aigua, túnels tallats... Com és possible que s'estiguen plantejant les administracions impermeabilitzar més encara? Necessitem terra que puga xuplar l'aigua? És que l'aigua ha de poder anar a parar a algun lloc? Si el que trobes formigó i asfalt, estem condemnats.
2: I els bombers no només hagueren d'atendre emergències, sinó que ells mateixos es veren obligats a buidar d'aigua la sala de coordinació i comunicació del Consorci Provincial de Bombers de València, Ramon Pérez.
9: Ho denuncia UGT, des d'on critiquen que els professionals hagueren de treballar en condicions deficients, insostenibles i insegures. Marçal Montero, del sindicat, denuncia inacció per part de la direcció del Consorci que depèn de la Diputació de València.
10: Los trabajadores, en lugar de prestar la atención correspondiente para los servicios y poder atender a los ciudadanos como corresponde, tuvieron que dedicarse a achicar agua de la misma sala, con el riesgo que supone, además, que estás trabajando con aparatos eléctricos y poder tener un accidente eléctrico.
2: Una de les polèmiques que ha sorgit després del temporal és si es va enviar a temps el missatge d'alert o va tornar a arribar tard, com ja va ocórrer en la Dana de 2024.
4: L'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre ho té clar, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu. D'altra banda, també critiques des dels partits de l'oposició, Compromís i PSPB acusen al Consell de tornar a arribar tard en la gestió de l'emergència. Joan Baldoví i Pilar Bernabé.
11: Hem vist imatges del metro funcionant quan estaven les vies anegades. Hem vist imatges de rescats i quan va arribar l'alarma, la sensació que hem tingut molt

0: Moltíssims ciutadans és que novament arribava tard.
1: Jo venia de l'incendio de Tuéjar i, des de luego, me advertia de la mobilitat quan ja havia llegado a València hacia un
2: moment. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, sí que ha defensat l'enviament

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Este dijous 17 de setembre, quan són les 2:30, arrenquem un programa en el que farem parada a les nostres emissores. Parlarem de molta música, però primer, després del dia d'ahir en la província de València, també en part de la d'Alacant, en eixe temporal, hem de veure com a poc anem tornant a la normalitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
1: Com és eixe balanç?
2: Bueno, pues la província de València, com tu dius, recupera a poc la normalitat després d'eixes pluges torrencials acompanyades de llamps, ràfegues de vent i inundacions locals que a nit ens van posar a tots una miqueta nerviosos. 774 incidències registrades i 1.000 telefonades a l'1-2, segons ha dit avui Emergències de la Generalitat. Se recupera la normalitat, però este temporal es va viure amb molt de nerviosisme i també amb molta por en els municipis que van resultar afectats per la Dana i en els que també es van registrar certes inundacions que van posar en perill alguns veïns. Una de les polèmiques que ha sorgit, Begoña, respecte al temporal és si es va enviar a temps el missatge és alert o va tornar a arribar tard, com ja va ocórrer en la Dana de 2024. L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre ho té clar, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
3: No, señor Valderrama. No, señor Pérez Llorca. No saben gestionar emergencias. No saben anticiparse. En definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha defensat l'enviament del S-Alert, diu i que es va actuar atenint els avisos de la EMET, que estàvem en avís taronja i no en avís de nivell groc.
4: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia del S-Alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta. Porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque puede haber desbordamientos.
2: Les tempestes deixen una polèmica més, la cancel·lació del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao quan la tromba d'aigua havia començat ja. La majoria dels aficionats tingueren problemes importants per tornar a casa. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, considera que la Lliga de Futbol va actuar de manera imprudent. Per avui, la EMET manté encara activa l'alerta taronja en la meitat sud de la comunitat per risc de pluja intensa acompanyada per tempestes, especialment en la zona de la costa. I tenim que recordar que amb aquesta alerta taronja es recomana evitar desplaçaments i no intentar mai creuar cap barranc o zona amb acumulació d'aigua.
1: Exactament. Algun apunt més?
2: Bé, les pluges per al camp han sigut positives. El primer balanç, l'Associació Valenciana d'Agricultors apunta a la pèrdua sencera de collites i d'hortalisses a l'Horto Nord, però també hi ha detectades incidències al camp de la Ribera i a infraestructures agràries. Així i tot, les pluges són positives per al camp.
1: Doncs actualitzarem totes aquestes dades a les 7:20 a la brújula en la pròxima cita informativa. Gràcies, Amparo.
2: A tu. Adeu.
1: Fins ara, perquè fem pauseta i continuem amb més assumptes així en Comunitat Valenciana, en la Onda.
5: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.

0: Doncs tenim una cita pendent amb aquesta veu meravellosa que sona allà de fons així en Comunitat Valenciana en la Onda. Una cita important en un format molt íntim, un showcase que organitzem amb Europa FM i esta gran artista que la descobrim de seguida. Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Que bonic és, Begoña, descobrir el bon estat de salut en el qual es troba la música del nostre país, eh? I és que no para de produir-se el relleu generacional i la gent que arriba aporta moltíssima frescor i qualitat al circuit musical, com per exemple Paula Cubs, que com dius estarà el pròxim dia 24 de setembre a la Sala de Juan a Alacant en un show que és exclusiu per als oients d'Europa FM. Per cert, hem de recordar que encara es poden agafar invitacions gratuïtes i que només han de passar a recollir-les per el concessionari Seat Sala Rodríguez i per les tendes Tecnofix a Alacant.

Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.

0: ese legado y ese patrimonio judío. Hemos decidido que este año, pues, esa sensibilización con la propia ciudad y con el propio turista que nos visita puedan tenerla gratuitamente.
1: I per a qui vulgui participar en una activitat pensada especialment per a gaudir en família, el programa reserva per al diumenge 27 de setembre una gincana per la Xueria. Una proposta que permetrà conèixer este patrimoni d'una manera participativa i diferent. Així que ja sabeu, setembre sefardita, una oportunitat per a recórrer Sagunt, descobrir el seu passat sefardita i connectar a través dels seus carrers i les seues històries el passat amb el present.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Maria José Jimeno, la nostra companya Onda Cero, al Camp de Morvedre, a Sagunt, per eixa informació de la qual hem pres bona cosa de nota per a no perdre'ns ni un d'estos esdeveniments de, dins d'este Sagunto Sefardita, que tenen molt bona pinta, eh? Ja es va costant el cap de setmana i tenim que anar pensant en el que volem fer i com invertir el nostre temps. I si hi ha una nit arrequena en què la cultura eixa al carrer, perquè això tracta un poc de proposar-los coses, ja que demà divendres tindrem un especial i no ho podrem fer, ho fem avui. A Requena, eixa nit en la cultura, en la que la cultura ixa al carrer, és la nit en blanc, que enguany arriba ja a la seva 17a edició. Una nit amb museus oberts, visites, música, dansa i moltes propostes repartides pel centre històric. I entre totes aquestes activitats n'hi ha una que ens porta directament al passat, una sessió de cinema mut, però atenció, de mut no tindrà massa, perquè estarà acompanyat de música en directe i d'una, diguem, explicació i una explicadora també. Ens ho conta des de que na Dani Rodrigo. Dani, molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, estimades Begoña i Andrea. Doncs sí, avui volíem proposar-vos un plan més cultural, perquè a Requena ens encanten els plans gastros i de vins, però també tenim propostes culturals impressionants. I és que la ciutat ja es prepara per a viure una nit molt especial, una nit que ja és tota una tradició, la nit en blanc, que arriba a la seva 10a edició i durant unes hores la ciutat es converteix pràcticament en un gran espai cultural a l'aire lliure. Hi ha un poc de tot, visites nocturnes, museus amb les portes obertes, música, dansa, teatre... I entre aquesta programació vos recomaneu una proposta que té un punt molt especial, perquè ens convida a mirar cap arrere per entendre una part de la història de Requena. A les 10 i també a les 11 de la nit, a la plaça del Castell, al costat de la Casa Museu de la Seda, es farà una projecció de dos curtometratges clàssics de cinema mut en format de 35 mil·límetres. Però així està la gràcia, serà cinema mut, però no serà cinema en silenci. Les projeccions estaran acompanyades de música en directe i d'una explicadora, recuperant d'alguna manera aquella manera de viure el cinema quan les pel·lícules encara no tenien veus ni diàlegs enregistrats. Álvaro Ibáñez és el propietari de Creación Sala Limón i és l'encarregat d'organitzar aquesta activitat i així ens contava al Más de Uno Requena les funcions de l'explicadora i per què a Requena no s'utilitzava el piano per acompanyar les imatges. Així utilitzaven un acordió o escoltem.
4: Aquí en Requena tenemos bien documentada esta figura del explicador en la persona del señor Juárez. Tenemos descrita en algunas crónicas de personas mayores que hablaron de él en algunos artículos publicados en la prensa local. Por documentación histórica lo tenemos además, lo encontramos en carteles, lo encontramos en entradas. Y bueno, pues esta era una figura muy importante porque estábamos hablando en aquel momento, porque estábamos hablando de películas mudas que necesitaban de su explicación. Por una parte era algo completamente novedoso para la gente. Y por otra parte tenemos que pensar dos cuestiones. Los rótulos que acompañaban las películas muchas veces estaban en inglés y cuando estaban traducidos mucha gente todavía no sabía leer. O sea, y leer con la rapidez además que requería poder enterarte de... Entonces la función del explicador era acompañar un poco en la interpretación de lo que estaba ocurriendo en la película. Que muchas veces se asocia el cine mudo al piano, pero la realidad en el cine rural es que aquí era difícil tener un piano, ¿no?, en nuestra zona. Quizá en alguno de los teatros más importantes de Requena sí, pero también hay que pensar que este cine que era ambulante, no podías plantearte la posibilidad de andar con un piano transportándolo. Entonces, aquí en las zonas rurales lo acostumbrado, lo normal es que acompañara un acordeón.
3: Y es que la actividad té una raó de ser molt concreta, servir per promocionar la magia projectada a cine en Requena i Aldeas, el llibre de José Ramón Jiménez. Quan parlem de cinema, moltes vegades pensem en les grans ciutats, en els grans teatres, en les estrenes, però també hi ha tota una història darrere de les pantalles dels nostres pobles. Aquest llibre...

documenta precisament això, les sales de cinema que hi ha a ver a Requena i a les Aldees, els cartells, les fotografies, els documents i sobretot els records de les persones que van viure aquella època. De fet, la investigació recull la història de 14 sales de cinema, a més d'altres

néixer altres històries i, en molts casos, una de les poques finestres que hi havia cap a altres mons. Així que, si algú té ganes de fer un viatge en el temps, el dissabte a la nit té una cita a la plaça del Castell de Requena. Cinema mut, música en directe i història local, tot en una mateixa proposta. I, evidentment, la projecció és només una part de la nit en blanc que convida a descobrir Requena d'una manera diferent, entrant als museus, recorrent els seus carrers i gaudint de jazz, teatre o dansa. Així que, ja sabeu, dissabte a la nit a Requena la cultura no tanca. Les portes estaran obertes i el cinema també.

Doncs moltíssimes gràcies, companya Dani, per apropar-nos esta nit en Blanca Requena, que també és una iniciativa que ens encanta i que prenem bona nota també. Nosaltres estem aplegant ja a la fi del nostre programa, ens apropem a les 3 del migdia. Ara es quedaran amb notícies i també amb Por Fin. No sense abans acomiadar-nos amb la cançó de despedida d'avui, It's Raining Again, de Supertramp, de la qual ens parlava la nostra convidada d'avui. Paula Cubs ens deia que aquesta cançó és la que li recordava a la seva infància. Hem conegut un poc més a l'artista, que d'ací res tindrem aixe showcase meravellós d'Alacant, i amb la seva música, la música que forma part de la seva història, ens acomiadem diguent-los gràcies per haver estat ahir a l'altre costat, per haver-nos acompanyat i haver-nos elegit, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 2:30. Ara es queden a molt més ací a esta casa, a Onda Cero. Adeu.

0: responsabilidad compartida, acompañar, contrastar y no dejar solos ni a los jóvenes ni a los mayores frente a una maquinaria que, como hemos visto, sabe muy bien cómo hablarles.
1: A mí no me la cuelas, cada semana aquí en Por Fin hay que estar muy, muy atentos, hay que estar en alerta. Blanca, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Jaime.
1: Mario, una cuestión, ¿tu primer recuerdo de José Coronado?
2: Uy, te diría que El Gordo, fíjate.
1: Yo también estaba pensando...
2: El Gordo, seguro que obviamente lo había visto en cine antes, pero no lo identificaba, yo tendría unos 12, 13 años, y sí recuerdo vivamente el concurso El Gordo de Antena 3.
1: Bueno, claro, es que José Coronado en el cine, en las películas, en las series, en la televisión, en el teatro, bueno, y ahora también, porque como tiene una voz tan característica, usando el elemento de la voz para la interpretación. Enseguida hablamos con José Coronado. En un momento, aquí en Por Fin.
3: Por Fin. ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
6: Onda Cero Valencia.
7: La Ruta dels Castells en les comarques del Vinalopó és un itinerari històric i cultural d'Espanya que comprèn diverses localitats a la província d'Alacant, en un recorregut que permet descobrir fortaleses històriques més representatives de la província d'Alacant emmarcades en paisatges de gran bellesa. Esta ruta ofereix una oportunitat única per a endinsar-se en la història medieval de la regió, conèixer les seues tradicions i admirar l'arquitectura defensiva que ha perdurat al llarg dels segles. Una ruta per l'interior de la província d'Alacant que dona a conèixer castells i fortaleses que les protegien durant l'època medieval al ser estes poblacions en algun moment de la seva història frontereres del Regne de València i, per tant, de la Corona d'Aragó amb la Corona de Castella. La ruta compta amb vora 100 quilòmetres de recorregut a través de 9 municipis diferents en una de les comarques de la Comunitat Valenciana i d'Espanya amb més concentració de castells que es troben en diverses localitats com Villena, Biar, Banyeres, Castalla, Sacs, Elda, Petrer, Monòver i Novelda. El recorregut comença a Villena, una de les localitats amb major legat històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sacs, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada molt més tranquil·la que la d'ahir, encara que amb algunes tempestes fortes localitzades a la Marina Alta i al Pinós. Han arreplegat ahir 46 litres per metre quadrat en pocs minuts a primera hora de la vesprada. La d'avui dijous està sent jornada de balanç de danys a València i a la seva àrea metropolitana, i amb una pregunta repetida: va arribar a temps les alertes d'ahir a la nit? Bona vesprada, gràcies per triar-nos. De seguida sentim diverses valoracions al respecte. Actualitzem la resta de l'actualitat d'avui i sabrem als esports què passarà finalment amb el Llevant Atlètic de Bilbao, que fou cancel·lat ja enmig d'eixa autèntica tromba d'aigua. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
3: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
1: Vesprada molt més tranquil·la en comparació amb la que teníem ara fa just 24 hores, encara que este dijous ens ha continuat deixant tempestes fortes. Per exemple, la caiguda a primera hora d'esta vesprada a la Marina Alta, amb 46 litres per metre quadrat al Poble Nou de Benitatxell, 37 a Ondara o 32 a Pedreguer. Més al sud, una altra tronada estàtica ha deixat vora 30 litres per metre quadrat al Pinós, al Vinalopó Mitjà. Alguns carrers s'han vist puntualment plens d'aigua, però les incidències en tots aquests punts han sigut més bé puntuals i molt localitzades. La tendència és a dir a poc adeu ja a les pluges. València i la seva àrea metropolitana han recuperat ja pràcticament tota la normalitat, que tenen encara algunes incidències també molt localitzades, com ara, per exemple, el túnel del Parc Central de Torrent, que va quedar a nit completament cobert per l'aigua. S'atengueren vora 800 incidències i 1.000 telefonades al telèfon d'emergències 112, tot per unes tempestes molt potents que anaven avançant molt lentament i que es van trobar en arribar al litoral amb una mar mediterrània molt calenta. Ixa és una de les claus per al catedràtic de climatologia de la Universitat Jaume I de Castelló, José Quereda.
4: El factor básico es la temperatura marina. Esas temperaturas que ha alcanzado el Mediterráneo de 30 grados no se han registrado, por lo menos desde hace 20 años, en los registros que tenemos nosotros. Con ese mar más cálido, la atmósfera tratará de corregirlo, ¿cómo? Enviando irrupciones de aire frío. Y esa irrupción de aire frío es lo que proporciona generalmente forma de danas o conocidas como gotas frías.
1: Molt afectada també la zona zero de la Dana, apunta a més de complir-se 2 anys de la barranca del Veïnat. Ho va viure amb un lògic nerviosisme, perquè molts carrers van acumular també molta aigua. Amparo Sánchez.
5: A Torrent les pluges han deixat algun pas subterrani i garatges negats. Al d'allà han pogut comprovar l'efectivitat de les obres realitzades per a reduir el cabal del barranc de la Saleta. El seu alcalde, Guillermo Luján, reconeix que hi havia temor per la intensitat de les pluges.
6: Nos ha permitido avanzar en un poco de tranquilidad en el que no se desborde la zona urbana del agua del barranco de Saleta a las viviendas. Que se avance en tranquilidad y, por tanto, es un pasito. Nos ha

0: aliviado de efectos complementarios, pero es verdad que llovió mucho y había afectaciones en bajos, pero la obra estructural, la zona urbana, no s'ha mejorado.
1: A Catarroja este matí han anat recuperant la normalitat després que s'acumularà aigua per damunt de les voreres en les zones més baixes, segons ha confirmat l'alcaldessa Lorena Silvent. En zones com el barri de les Barraques, l'aigua va entrar en algunes vivendes, tal com destaca el president de l'entitat veïnal, Antoni Morellà. Els escoltem.
2: Hizo que se concentrara una gran cantidad de agua en una hora, superando los 40 litros, que hay algunos puntos que todavía se están haciendo tareas de limpieza.
3: Como no, en calle Pelayo, fatal. El barranco pues hasta arriba, encima pasan coches, entra agua sucia en la casa de la gente, entonces la gente está con miedo, está preocupada y está pues enfadada de que cada vez que llueva pase lo mismo.
1: Des dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, la seva portaveu, Ruth Moyano, afirma que queda demostrat que els recursos no s'han destinat a la protecció dels ciutadans.
4: Han anat a parar a que se recupere tot el teixit econòmic de les grans empreses, perquè així n'estàvem ahir, clavegueram que no podien absorbir l'aigua, túnels tallats... Com és possible que s'estiguen plantejant les administracions impermeabilitzar més encara? Necessitem terra que puga xuplar l'aigua? És que l'aigua ha de poder anar a parar a algun lloc? Si el que trobes formigó i asfalt, estem condemnats.
1: Afirma que quasi dos anys després de la dana segueixen sense conèixer els plans d'emergència dels ajuntaments i sense rebre formació per a saber què fer quan es produeixen fortes pluges.
5: Els bombers no només hagueren d'atendre emergències, sinó que ells mateixos es venen obligats a buidar d'aigua la sala de coordinació i de comunicacions del Consorci Provincial de Bombers de València. Heu denunciat avui UGT, des d'on critiquen que els professionals hagueren de treballar en condicions deficients, insostenibles i insegures. Marcel Montero, del sindicat, denuncia inacció per part de la direcció del Consorci, que depèn de la Diputació de València.
6: Los trabajadores, en lugar de prestar la atención correspondiente para los servicios y poder atender a los ciudadanos como corresponde, tuvieron que dedicarse a achicar agua de la misma sala, con el riesgo que supone, además, que estás trabajando con aparatos eléctricos y poder tener un accidente eléctrico.
5: I ara la pregunta que ens fèiem en portada. Va arribar a temps l'alerta massiva als mòbils? Va ser suficient enviar-la a les 10 i 8? Per al conseller d'Emergències, per a Juan Carlos Valderrama, sí, es va enviar a temps. Núria Moreno.
7: Assegura que es va actuar atenent els avisos de l'AEMET, que les pluges, encara que molt torrencials, no van arribar a fregar els llindars del nivell roig. Només en eixe cas, en el roig, s'envia eixe missatge de manera preventiva. Si no, com va córrer a nit, s'envia si cal actuar. I segons el conseller, va caldre fer-ho perquè a partir de les 9 de la nit no sols es van intensificar les telefonades a l'112, sinó que es van decretar alertes hidrològiques pel possible desbordament de llits i barrancs.
8: Lo que no podemos hacer es quitar la importancia de les alert y que la ciudadanía en un momento determinado deje de prestar atención a esta alerta, porque cuando nos remitimos con antelación es porque el riesgo es más importante que el que tuvimos en el día de ayer o porque hay que tomar medidas porque pueda haber desbordamientos.
7: El conseller insisteix que la responsabilitat davant les emergències és compartida, en que la meteorologia no és una ciència exacta i en que es va actuar conforme a la informació que es tenia sense carregar contra la gestió de l'Agència Estatal de Meteorologia.
5: Per a les víctimes de la dana, les alertes d'avui no va arribar a temps, va tornar a arribar tard. Amparo Piqueres.
9: L'Associació de Víctimes Mortals de Neu 29 d'octubre, o TECLAR, va arribar tard i va tornar a posar en perill a la ciutadania. Rosa Álvarez és la seva portaveu.
10: No, señor Valderrama. No, señor Pérez Llorca. No saben gestionar emergencias. No saben anticiparse. En definitiva, no saben cuidar ni proteger a la ciudadanía. La EMET avisó que es su función, no de alertar, y hasta recalcó a partir de cuándo iban a ser más intensas las precipitaciones y ellos a verlas venir. Toda esa irresponsabilidad cuesta vida.
9: Critiques també des dels partits de l'oposició. Compromís i PSPB acusen al Consell de tornar a arribar tard en la gestió de l'emergència. Joan Baldoví i Pilar Bernabé.
11: Hem vist imatges del metro funcionant quan estaven les vies anegades. Hem vist imatges de rescats i quan va arribar l'alarma, la sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que novament arribava tard.
12: Jo venia de l'incendio de Tuéjar i, des de luego, me advertia de la movilitat quan ja havia llegat a València hacia un moment.
13: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
14: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
15: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
5: Són les 7:29. Avui ha declarat davant la jutgessa de la Dana Avelino Mascarell, que és el responsable del Consorci Provincial de Bombers de València. Ho ha fet per segona vegada perquè la magistrada va tornar a citar-lo. En esta ocasió ha afirmat no recordar res d'aixes telefonades que alcaldes i alcaldesses feren als bombers i a les diferents institucions alertant de la barrancada als seus pobles. Per a l'advocat Armand Galán, presenta la declaració, i aixa falta de record és més bé una falta de respecte.
16: Jo crec que vindre així a no recordar absolutament res o recordar exclusivament que es parlara de Forata em pareix una vergonya a tota la gent que venim. Hi ha una instrucció que porta ja més d'any i mig, si no m'equivoque.
5: La campanya citrícola està a punt d'arrencar a Castelló, però ho fa amb preocupació entre els agricultors. La Unió Llauradora alerta que les primeres operacions estan tancant-se amb preus inferiors als de campanyes anteriors, en un context, a més, marcat per l'augment dels costos de producció. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
17: El portaveu de la Unió, Carles Peris, reclama estabilitat en les cotitzacions i confia en que la situació puga millorar conforme avance la campanya.
18: Ha tingut un increment de cost molt elevat per a produir enguany els productors de la província i per tant necessitem que sigui una campanya estable. Esperem revertir un poc la situació més endavant, que sigui una campanya amb preus estables i bons, perquè l'aforo, igual a la província de Castelló, és un aforo baixet.
17: La Unió també advertís de l'increment de les importacions de cítrics procedents de tercers països que, segons assenyala, poden restar quota de mercat a la producció valenciana en este inici de campanya.
5: La Confederació Nacional d'Entitats amb ELA valora positivament les mesures aconseguides amb la reforma de les lleis de discapacitat i dependència, però afirma que queda pendent que les ajudes en les etapes avançades de la malaltia siguin valorades com una atenció sanitària. Amparo Sánchez.
1: Afirmen que si la mesura està recollida en la llei no hi haurà possibilitat que siga derogada per futurs governs autonòmics. José Jiménez és president de CONELA.
19: No són unes ajudes sociales, són unes ajudes sanitàries. Nuestro estado dista mucho de un acompañamiento y de un apoyo social. Es una atención sanitaria. Entonces, hoy un acto sanitario en España no tiene ningún tipo de coste, ningún tipo de copago. Ese argumento es el que nosotros planteamos para solicitar el que se elimine el copago dentro de las ayudas de la ley ELA.
1: Creuen que és un avanç important que s'inclou la compatibilitat del complement de gran invalidesa perquè els permet a aquells pacients amb ingressos baixos completar-los i que puguen viure amb una major qualitat i ampliar la cobertura de les cures les 24 hores del dia.
5: Disney fa front als últims dies de rodatge de la nova pel·lícula Enredados, que està sent filmada a la ciutat de la llum d'Alacant. La companyia cinematogràfica nord-americana reivindica que els estudis alacantins són idonis per a projectes molt ambiciosos. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
20: La compañía ha abierto las puertas del complejo audiovisual para hacer balance de su estancia aquí en Alicante y anunciar que la Ciudad de la Luz puede volver a ser enclave de futuras producciones. Por parte del Consejo, la consellera de Industria, Marian Cano, ha querido destacar esos 40 millones que ha dejado esta superproducción en nuestro territorio y que además se multiplican de forma indirecta, un territorio que por fin despega en la industria audiovisual.
21: Producciones como Enredados vuelven a situar a la Comunidad Valenciana en el mapa mundial de la industria audiovisual. Estamos hablando de una superproducción que alcanzará los 120 millones de impacto indirecto. Además, que ha movilizado a más de 1.000 personas y ha generado más de 2.500 contrataciones.
20: Disney desembarcó hace 9 semanas en Alicante para trasladar a la acción real la película Enredados. Y no solo en la Ciudad de la Luz, porque han rodado en distintas localizaciones de Alicante, la Comunitat Valenciana o incluso en Tarragona.
5: I Salvament Marítim ha rescatat 17 persones que es trobaven en una pastera en aigües pròximes a Alacant. Va ser la passada nit en plena inestabilitat atmosfèrica i sense la llum del dia. Les persones migrants van ser rescatades i traslladades fins a la costa, on van poder ser finalment ateses per part dels efectius de la Creu Roja. De les pluges parlem també als esports. Els companys Sergi López, Víctor Lluch i Jordi Andrés acabaren ahir banyats a la ciutat de València. Edu Esteve.